Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.